El president Salvador Illa i la líder dels comuns, Jéssica Albiach, firmen aquest matí l'acord que garanteix que els pressupostos puguin tirar endavant. El compromís, que s'afegeix al tancat amb Esquerra Republicana, incideix en aspectes vinculats a les polítiques d'habitatge i mesures adreçades al tercer sector. El Departament d'Educació i els sindicats acosten posicions i s'emplacen a continuar negociant aquesta tarda. S'abordarà el tema dels salaris i el govern els demana una contraproposta per escrit. Mentrestant es mantenen les vagues, avui és el torn dels docents de les comarques de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Els activistes de la flotilla de Gaza detinguts a Israel ja estan sent traslladats per ser deportats avui via Turquia, segons ha informat el govern espanyol. La diplomàcia europea se suma al rebuig pel tracte d'Israel als membres d'aquest

0: I l'Audiència Nacional Espanyola conclou que les empreses han de compensar els festius que caiguin en dissabte, tot i que la decisió fa referència al sector de l'atenció al client. Els sindicats consideren que té un abast més general. La sentència encara té recorregut judicial. L'Ajuntament de Tarragona promou la protecció dels més de 3.400 gats que hi ha als carrers de la ciutat, defensa la tasca dels voluntaris acreditats que atenen unes 300 colònies i la necessitat d'aquests animals per controlar plagues de rates o ratolins. I avui arrenca el Cornamusa amb el Festival Internacional de Cornamusa d'Olot. Aquest certamen, que va molt més enllà d'aquest instrument de vent, celebra 35 anys amb una llarga llista de concerts i activitats relacionades amb la cultura popular fins diumenge.
1: Esports.
2: El Barça femení viatja avui cap a Oslo per jugar dissabte la final de la Champions i s'espera que tant Graham com Paredes puguin entrar a la convocatòria. El Barça ha tornat unes 500 de les 2.500 entrades que li va adjudicar la UEFA per a la final, segons avança el podcast de Catalunya Ràdio Fem Futbol. El central del Barça, Pau Cubarsí, qualifica de bona temporada la que ha fet l'equip, tot i que se'ls han escapat la Copa i la Champions. Declaracions al Toc Costa, Catalunya Ràdio. El Joventut es garanteix plaça de play-off a la Lliga CB després de guanyar ahir el Tenerife per 98-100. I en waterpolo, el Sant Andreu es pot classificar avui per a la final de la Lliga Femenina si guanya contra el Terrassa.
0: I ens queda el temps. Jornada estable i completament assolellada. Avui s'esperen temperatures més caloroses amb un ambient gairebé d'estiu. Termòmetres més frenats cap als 25 graus a la costa i als 30 a l'interior. A Ponent s'aproximaran als 35 graus de manera puntual. Tarda amb algunes nuvolades inofensives al Pirineu.
3: 3CAT Info.
4: Los éxitos que van contigo.
5: Una más.
6: Que tu negocio sea el protagonista. Anúnciate en la radio.
7: Unamar FM.
8: ¿Estás pensando en comprar o vender tu inmueble? Cuenta con profesionales. Lux Property, asesoras inmobiliarias. Valoramos tu inmueble gratuitamente. Te acompañamos en todo el proceso. No vendemos casas, ayudamos a cumplir sueños. Ofrecemos todos los servicios vinculados a la venta y alquiler de viviendas. Alta formación, experiencia y sobre todo resultados acreditados. Lux Property, en las Galerías Rubí, calle Francesc Macià 46, Rubí, teléfono 646-851-944 o entra en propertieslux.com. Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou dues places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.
9: Tenemos la música perfecta para cada momento.
10: Los clásicos de siempre y los éxitos más radiados. Unamar FM. Esto es
11: solo números.
10: Lo mejor de ayer y de hoy. Super.

Per al teu benestar i qualitat de vida, Espai Ànima, salut i benestar. Massatges, rituals, teràpies naturals, estètica, tractaments facials, tallers mensuals, packs regal per obsequiar les persones que estimes. Nova etapa, més ànima que mai. Servei proper, professional i de màxima qualitat. Espai Ànima, al carrer Santa Teresa 8, primer pis, Mataró, al costat pàrquing Plaça de les Tereses. Telèfon 615 87 16 36 o entra a espaianima.com. Aparca amb tota comoditat al pàrquing de l'hotel Badalona Tower, obert al públic en general. Informa't i gaudeix dels abonaments mensuals i també per hores. Ara hi trobaràs 8 cargadors per vehicles elèctrics. Pàrquing de l'hotel Badalona Tower, al teu servei. Avinguda Navarra 6, Badalona. Telèfon 93 184 7900. El més econòmic de tota la zona.

L'any 1993 va començar amb aquesta cançó que és tot un èxit de Debbie Love. El seu gran èxit, de fet, és Sweet Harmony. I d'aquesta forma nosaltres, des d'Ona Mare FM, la compartíem amb tu. Cançó fantàstica com aquesta també de Marcos. Ens ho passarem molt i molt bé amb el ritme de la Ximixanga.

0: amb una grasa. Aquesta cançó transmet alegria, bon rotllo. Els Bon de Neon, guapíssima.
1: I m'he posat a pensar en tu.
0: I després de ballar una estona, mira, ens posarem una mica sensual, si ho farem. Fins a arribar a l'èxtasi amb Eros Ramazzotti i Nicole Scherzinger.

0: El president Salvador Illa i la líder dels comuns, Jéssica Albiach, ja han formalitzat al Palau de la Generalitat l'acord per als pressupostos. D'aquesta manera, el govern ja té via lliure per portar demà els comptes al Parlament amb els suports assegurats perquè tirin endavant. El gruix dels nous efectius dels Mossos pactats amb el govern espanyol s'hauria de destinar a patrullar pels carrers i àrees d'investigació, ho diuen el sindicat del cos policial, que destaquen la lluita contra un perfil de delinqüent cada vegada més violent vinculat al tràfic i cultiu de la marihuana. El Departament d'Educació i sindicats acosten posicions i s'emplacen a continuar negociant aquesta tarda. S'abordarà el tema dels salaris i el govern es demana una contraproposta per escrit. Mentrestant es mantenen les vagues. Avui és el torn dels descens de les comarques de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Els activistes de la flotilla de Gaza detinguts a Israel ja estan sent traslladats per ser deportats avui a Turquia. Segons ha informat el govern espanyol, la diplomàcia europea se suma al rebuig del tracte d'Israel. Els membres de la iniciativa humanitària que apareixen vexats en un vídeo difós per un ministre ultra de Netanyahu.
1: Trescat Info.
0: Adorem.
2: Los éxitos que van contigo.
3: ¿Estás pensando en comprar o vender tu inmueble? Cuenta con profesionales. Lux Property, asesoras inmobiliaria. Valoramos tu inmueble gratuitamente. Te acompañamos en todo el proceso. No vendemos casas, ayudamos a cumplir sueño. Ofrecemos todos los servicios vinculados a la venta y alquiler de viviendas. Alta formación, experiencia y sobre todo resultados acreditados. Lux Property, en las Galerías Rubí, calle Francesc Macià 46, Rubí, teléfono 646-851-944 o entra en propertieslux.com.
4: En Asesoría Inmobiliaria Fincas Vázquez gestionamos la compraventa y alquiler de viviendas, local o parking. En Asesoría Inmobiliaria Fincas Vázquez ofrecemos un servicio jurídico para garantizar

0: Planta dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou dues places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.
1: Una Mar FM.
2: Lo más de hoy y lo mejor de ayer.

Mica bonica, aquesta de Luis Capaldi. Es titula Almost. I a tu cada dos quarts d'una ens acompanyava, com també ho faran Easy Glue, Julia Blum, Chloe Saxeni, amb la versió d'un dels grans èxits de Blau Mood, Bicicletes.

Historia entre tus dedos. Magnífica cançó, magnífica versió de la italiana Laura Pausini d'aquesta preciosa cançó que ens serveix per obrir una nova hora d'èxits. Continuem amb vos, amb Mon DJ i la bona actitud.

També són catalans, ells els van fer en un, i a més són germans, els dos discjòqueis, en Pau i en Pere Coll. Així ens van moure, així ens van ballar amb el seu Move On. 12 minuts passen de la 1, 26 graus de temperatura a la ciutat de Badalona, dia assolellat i ple de bona música d'èxits com aquest de Medusa o el Republic Ilioni. Fire, així de bé sona i així de bé el compartim amb tu ara mateix.

0: Doncs ja queda menys aquest dijous. I amb un somriure, jo m'acomiado. I ho feia amb la música d'en Joan Rafart i també amb un dels grans èxits de Jason Derulo, amb el seu Cheyenne. El meu nom, Jordi Prades, ha sigut un plaer compartir amb tu un dia més de bona música, de grans èxits, que t'acompanyen un dia rere l'altre. Amb 27 graus de temperatura marxo, dia assolellat, ja et dic fins demà, més demà, divendres.
1: Ona Mar, los éxitos que van contigo.

0: son las dos.
1: Los éxitos que van contigo.
2: De que tu negocio sea el protagonista. Anúnciate en la radio.
3: Unamar FM.
4: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640-262-664 o entri a masduran.es.

Coneix Salvaviu, restaurants de cuina mediterrània amb tocs de cuina catalana. Menú de migdia de dilluns a diumenge. Ideal per dinars de negoci i celebracions. Cuina oberta de dilluns a diumenge de 1 de la tarda a 10 de la nit ininterrompudament. 2 hores d'aparcament gratuït al nostre pàrquing. Restaurant Salvaviu, ubicat a l'hotel Badalona Tower. Avinguda Navarra 6, Badalona. Reserves al 686 51 63 10.

0: Fonda, centre de jardineria, ha inaugurat. Ha arribat al Maresme amb el seu nou centre a Cabrera de Mar. Més de 50 anys al sector. Un gran espai on trobar inspiracions, idees i noves sensacions que voldràs tenir a la teva llar. Jardineria, floristeria, decoració, mascotes i restauració amb vistes al mar. Fonda, centre de jardineria, a la mateixa carretera Nacional 2, al costat d'Aquadis, Cabrera de Mar. Més informació a fronda.com. Una experiència que has de descobrir.
1: Te ayudamos a llegar a miles de clientes.
2: Llámanos
1: y anúnciate ahora.
3: Una Mar FM.
4: Cada tarde los éxitos que más suenan están aquí.
3: Una Mar FM.

0: Correduria d'assegurances. Més de 40 anys treballant per trobar la millor assegurança que s'adapti a tu. Tracte personalitzat. Amb tu des de l'inici fins a la resolució del sinistre. Solucions per a autònoms i empreses. Col·lectius, salut, subsidi, pimes, negoci. Caltabroc. Correduria d'assegurances. La teva tranquil·litat és la nostra prioritat. Carrer Pau Clarís, 138, Àtic Quarta, Barcelona. Telèfon 93 302 04 78 o caltabroc.com.
1: Amb la calor també arriben les plagues.
2: Tenim cuques a l'edifici i no sé a qui trucar.
1: Truca a 17 Control de Plagues al 93 428 0206. Venen en 24 hores i ho solucionen.
2: Perfecte, ja ho tinc clar.
1: 17 Control de Plagues. I aquest estiu, oblida't de les plagues.
3: El nou Conforama Badalona ho té tot per renovar casa teva. Aprofita els seus superdescomptes de fins al 50% en milers de productes. Vine i descobreix el nou Conforama Badalona, la teva nova casa.
4: ¿Tu empresa necesita trabajar en cubierta o en altura con seguridad? En Proaltec instalamos, revisamos y certificamos sistemas anticaídas y líneas de vida y realizamos trabajos verticales para todo tipo de intervenciones en altura. Instalación, mantenimiento y certificación con un único proveedor. Llámanos o escríbenos al 639-66-5588. Más de 40 años de experiencia. Proaltec, protegemos el trabajo en altura.
5: Hola, Mare. Hola, Mare FM.

0: Son las 5. Las 5.
1: Los éxitos que van contigo. Bon Amor.
0: Ha llegado el momento de que tu negocio sea el protagonista. Anúnciate en la radio.
2: Bon Amor FM.
3: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640-262-664 o entri a masduran.es. Estàs pensant en comprar o vendre el teu immoble? Compta amb professional. Lux Properties, assessores immobiliàries. Valorem el teu immoble gratuïtament. T'acompanyem en tot el procés. No venem cases, ajudem a complir somni. Oferim tots els serveis vinculats a la compra i lloguer de vivenda. Alta formació, experiència i, sobretot, resultats acreditats. Lux Property, a les Galeries Rubí, carrer Francesc Macià 46, Rubí. Telèfon 646-851-944 o entra a propertieslux.com.

0: Conoce el Badiu, restaurante de cocina mediterránea con toques de cocina catalana. Menú de mediodía de lunes a domingo, ideal para comidas de negocio y celebraciones. Cocina abierta de lunes a domingo de 1 de la tarde a 10 de la noche, ininterrumpidamente. 2 horas de aparcamiento gratuito en nuestro parking. Restaurante El Badiu, ubicado en el Hotel Badalona Tower, Avenida Navarra 6, Badalona. Reservas al 686-51-63-10.
1: A Forats Mataró transformem les teves idees en realitat. Mobles a mida, armaris, vestidors, dormitoris i espais de treball. Tot pensat per aprofitar cada racó amb estil i practicitat. Més de 30 anys d'experiència al Maresme creant solucions úniques per a casa teva. Visita'ns a carrer Camí Ral, 409 de Mataró. Truca al 93 517 8763 o entra a Forats Poners. Segueix-nos a Instagram, @ForatsMataró. Forats Mataró, fem realitat casa teva.
2: Una Mar FM. Mar FM.

0: son las 7. Las 7.
1: Los éxitos que van contigo.
2: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es. Estàs pensant en comprar o vendre el teu immoble? Compta amb professional. Lux Properties, assessores immobiliàries. Valorem el teu immoble gratuïtament. T'acompanyem en tot el procés. No venem cases, ajudem a complir somni. Oferim tots els serveis vinculats a la compra i lloguer de vivenda. Alta formació, experiència i, sobretot, resultats acreditats. Lux Property, a les Galeries Rubí, carrer Francesc Macià 46, Rubí. Telèfon 646 851 944 o entra a propertieslux.com.
3: Fábregas, empresa familiar que desde hace 97 años sigue suministrando uniformidad laboral a empresas de todos los sectores. Sanidad, hostelería, industria, vestuario de alta visibilidad, materiales de protección y calzado. Presupuestos sin compromiso. Fábregas Vestuario Laboral, en calle Nápoles 181 de Barcelona. Teléfono 93 246 97 90. Para más información, pueden consultar la web fábregas.info.
4: Lo que más te gusta.
5: Lo que más te gusta de los que más suenan.
6: Una Mar FM.
4: De los que más suenan.

0: Onamar FM. Onamar FM.
1: Amb la calor també arriben les plagues.
2: Tenim cuques a l'edifici i no sé a qui trucar.
1: Truca a 17 Control de Plagues al 93 428 0206. Venen en 24 hores i ho solucionen.
2: Perfecte, ja ho tinc clar.
1: 17 Control de Plagues. I aquest estiu, oblida't de les plagues.
3: El nou Conforama Badalona ho té tot per renovar casa teva. Aprofita els seus superdescomptes de fins al 50% en milers de productes. Vine i descobreix el nou Conforama Badalona, la teva nova casa.
4: Aumenta las ventas de tu negocio anunciándote en la número 1.
0: Onamar FM.